0: útiles los antibióticos para curar un constipado?
1: En principio no. Com hem dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? Sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i s'ha acumulat en algun lloc del cos i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, aleshores pots i deus donar un antibiòtic, però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
2: Anem a la següent pregunta, que va evidentment vinculada a aquesta. Quarta pregunta.
3: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
1: Esta es la pregunta del millón. Perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadres catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tratament simptomàtic pot ser el tratament amb el paracetamol o l'ibuprofeno, que són medicaments que sabem un més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins del tractament l'aport de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de, i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
2: Sempre s'ha dit, bueno, me vull allò meu dia, te menges una taronxa al dia i no te refredes.
1: Exactament, un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si farem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això també.
2: Pues mira, això és interessant, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així, en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
4: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
1: Pues, esquemàticament, vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec, en que la roba estigui ben seca. en ràpidament anar a casa i estar i anar ben abrigadet, perquè...
2: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront una mare que estava en el secaor, en el eixugacabells, al xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si has d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el costipat està ahí.
1: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent i la teua immunitat no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en el que ells s'aprofiten, d'acord? Si ràpidament, primer, evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
2: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat. I bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el consell el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
5: Hola, soy Pauleta y os invito a escuchar todos nuestros partidos en VCF Media Radio.
6: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
7: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
8: VCF Media Ràdio 24 hores a tu lado. Amunt València.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: En el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es pogrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
3: Hola, soy Vicent Abril, escolta els partits del Mestalla en VCF Media Radio.
0: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
4: Desde el Valencia Club de Fútbol esperamos vuestra colaboración en el proyecto Tapones por el Deporte.
5: Cuando vengas a Mestalla o a la ciudad deportiva, deposita los tapones de botellas en estos contenedores.
4: Estos tapones se convertirán en equipamiento deportivo para las instalaciones afectadas por la dana.
5: Recicla tapones, regala deporte, devuelve ilusión.
0: VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment.

0: euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucha más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
1: Desde los más antiguos tiempos se habla de una tierra perfecta. Una tierra donde el naranja tiñe el mar. Donde la gente vive de una forma única. Y el sol saluda cada mañana. Una tierra con animales mitológicos. Donde las tradiciones inspiran el futuro. Con sus escenas cotidianas. Y sus ritos eternos. Donde el eco de la historia retumba en los templos con un manto sagrado hecho de la tierra. Una tierra de orgullo, de futuro, de pasión. Una tierra de valentía.
0: Festiam les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 25-26. Partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez! Las patatas del deporte valenciano. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell te ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, l'Italia, Javi Guerra! Vigo! Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir d'ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de l'Acadèmia.
7: I el juvenil se va a proclamar campió d'un torneig a la Palma, Gran Canària. Va guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio. Conecta't al 92.6 FM.
8: Així estem de nou per a contar-vos esta segona part del València davant l'Atleti de Bilbao, 0-0 al descans, buscant aquesta reacció, aquesta milloria, perquè la primera part...
9: Haciendo cábalas a ver si hacen cambios o no.
8: De moment sembla que no van a fer canvis.
9: De moment tot sigue igual.
8: Però bueno...
10: Los mismos 22 sobre el terreno de juego para el comienzo de esta segunda mitad, a ver si somos capaces de llevar nosotros mayor control del encuentro y eso nos permite aproximarnos a la portería de Unai Simón en búsqueda del gol que nos otorga la victoria. De momento... Lo que sí que ya es oficial es la asistencia. Ojo, que nos seguimos superando. Mira, la dice el speaker, Enrique Pacheco.
9: Mira, iba a decir 46.004, tú, mira.
10: Pues 46.004 espectadores hoy en Mestalla. Espectacular, una vez más.
8: Sí, 46.000 aficionados, per damunt dels 45.000 en este partido. Esperem que l'equip en esta segona part millore, perquè la primera ens ha costat molt, ja ho hem comentat, ha sigut millor l'Atleti Bilbao, que ha tingut les ocasions més clares, però bueno, esperem
9: Venga, que esta chavales, segona va, part siga millor.

0: que sí que han empezado a ver, quizá que no competimos en esas categorías que te dan un poco de nombre, pero que sí que trabajamos muy bien. Y además con el respaldo de el poder ir a una sesión de entrenamiento con el Valencia, pues no te voy a engañar, eso también es un caramelo para cualquier chiquillo. Y la verdad es que, pues sí, estamos ahí y lo aprovechamos, ¿por qué no? Claro, son herramientas que tenemos y que benefician al jugador siempre, claro.
1: Todo suma, y al final el objetivo es formar los más jóvenes también, que se entretengan, que aprendan, que disfruten y que a nivel de escuela vayáis creciendo, y eso de la mano también del Valencia Club de Fútbol y dentro de lo que es el proyecto de Escoles VCF, el cual pues tú bien conoces de primera mano. Pues José, que nos alegramos de charlar contigo, de conocer cuáles son vuestras sensaciones, y simplemente nos queda desearos suerte para este tramo final de competición, que vaya bien el verano y en esa preparación en la que ya estáis metidos también de lleno.
0: Pues bien, muchas gracias, muy amables, y nada, esperamos a la próxima cita para hablar con vosotros, que eso será señal de que seguimos dentro del convenio y que todo está funcionando.
1: A ver si en verdad repetimos dentro de unos meses. Un fuerte abrazo.
0: Gracias, chicos, hasta luego.
2: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
3: El Partit del València a VCF Radio.
2: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer.
4: Hola, soy Joel Fontanet, jugador de Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
2: ADN Valencia Club de Fútbol.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estem, el informatiu del València, el informatiu de VCF Media Radio de este dimarts 26 de maig, on el València una volta ha finalitzat esta temporada i a la espera de que comence pues a planificar-se la pròxima temporada 26-27, anant coneguent el que seran les altes, les baixes, els pròxims fitxatges de l'equip de cara l'any que ve, també pues tot el treball que va fer l'equip de cara a la pretemporada. Anem a aprofitar estos dies així en l'informatiu per anar pues fent balanç a lo que ha sigut la temporada del València, que va finalitzar el passat cap de setmana en eixa victòria davant el Barça, que no va poder ser culminar-la en eixa gran final, que haguera sigut el haguer pogut jugar la Conference, competició europea, la pròxima temporada, però ja diem, pues ara estos dies farem balanç, evidentment.

0: jugadoras de vital importancia. A estas alturas, las únicas dos ausencias, las ya sabidas, de Hanna, por la lesión que se produjo frente al Alba Fundación, y la de Andrea Recio, que es una ausencia de larga duración después de la lesión de nuestra jugadora de rodilla, desgraciadamente, meses atrás.
1: Y recordem, pues, els que no pogueu vindre o no hagueu tingut entrada de cara al partit del dissabte, vos oferirem, com sempre, el partit per així, per UCF Ràdio, a partir pues, de les 6 en directe. Ahí estarem per a contar, Víctor, esperem que siga el retorno a Liga F del Vanessa Femenina.
0: Sí, empezaremos un cuarto de hora antes, como es habitual, son las 6:45, aquí en la sintonía de la radio oficial del Valencia Club de Fútbol, con la retransmisión del encuentro, y esperemos que también con la celebración y las voces de las protagonistas del ascenso, todo lo viviremos este próximo fin de semana aquí en UCF Media Radio.
1: Y pararé mi molt estos días del Valencia Femení. Vicent, per acabar, contanos, esta desprada en Mestalla, Clínic de les escoles conveniades del València.
2: El València Club de Futbol, que organitza el seu noveno Clínic d'Escoles UCF, recordem, i ese programa del València, així li donem molt de valor a les programes formatius, i pues, 500 tècnics dels 46 clubs conveniats d'Escoles UCF estaran en esta edició número 9 del Clínic Escoles UCF en el Camp de Mestalla. Com a especialitat estarà David Gordo, ja que és un event organitzat entre la Federació, el València i la RFF, pues David Gordo, seleccionador de la Sub-21, estarà per a donar una ponència esta vesprada en Mestalla, i a banda també, com a particularitat, el primer toque Club de Futbol i Club Deportiu Malilla tindran les seues ponències com a direcció del club i el Malilla per a explicar la IA en el gestió del club.
1: Un clínic per a totes les escoles convenia des del València, i con dia Vicent a la presència de l'entrenador Sub-21 David Gordo, que estarà a l'estai de Mestalla. Ho deixem així, esta vesprada més, en el nostre magazín Sentiment UCF. Totes les vesprades, ja dic que pues, en este final de mes de maig hi va estar Víctor Barea. A partir del mes de juny només estarà pues, l'informatiu, però dic que esta vesprada tindrem més informació del València.

0: Moments històrics del València.
1: Jo crec que això el definia perfectament, com era sí. Juan Sol. Era, ell era una persona noble, per això, noble, i el que tu has contat, no? I el que també, bueno, i el que tu has contat, no? I el que també...

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estem en l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dimarts 26 de maig, on el València una volta ha finalitzat esta temporada i a l'espera de que comence pues, a planificar-se la pròxima temporada 26-27, anant coneguent el que seran les altes, les baixes, els pròxims fitxatges de l'equip de cara l'any que ve, també pues, tot el treball que va fer l'equip de cara a la pretemporada. Anem a aprofitar estos dies, així en l'informatiu, per anar pues, fent balanç a lo que ha sigut la temporada del València, que va finalitzar el passat cap de setmana, en eixa victòria davant el Barça, que no va poder ser culminar-la en eixa gran final, que haguera sigut el haguer pogut jugar la Conference, competició europea, la pròxima temporada, però ja diem, pues ara, estos dies, farem balanç, evidentment molt marcada, la temporada per eixa primera volta de la Lliga del València, que ha penalitzat i molt a l'equip, perquè la segona volta ha sigut pues, en uns números brillants, que ja dic, ara comentarem i analitzarem, i també dels nous propis, que té este València, que ens ha deixat este final de temporada i que estos dies també pues, anem a anar parlant. Avui, de manera especial, podríem dir Javi Guerra. Javi Guerra, que ahir ja vos contàvem, que ha sigut convocat per als entrenaments de la selecció espanyola previ al Mundial. Jo crec que un premi merescut al gran rendiment que ha oferit pues, Javi Guerra en el València en este tram final de temporada. Bueno, pues ja diem, de tot això anirem parlant estos dies, analitzant i reflexionant. En una setmana en la que el València femení és també molt protagonista, perquè com sabeu, este pròxim cap de setmana el València femení se juga l'ascens a la Lliga F, el retorn a l'èlit del futbol femení, així, en el Antonio Pujol.

0: en el Camp de Mestalla, com a especialitat estarà David Gordo, ja que és un event organitzat entre la Federació, el València i la RFEF, pues David Gordo, seleccionador de la Sub-21, estarà per a donar una ponència esta vesprada en Mestalla, i a banda també, com a particularitat, el primer toque Club de Futbol i Club Deportiu Malilla tindran les seues ponències com a direcció del club i el Malilla per a explicar l'AIA en el gestió del club.
1: Un clínic per a totes les escoles convenia des del València i con dia Vicent a la presència de l'entrenador sub-21 David Gordo, que estarà a l'estai de Mestalla. Ho deixem així, esta vesprada més, en el nostre magazín Sentiment VCF. Totes les vesprades, ja dic que pues, en este final de mes de maig hi va estar Víctor Barea. A partir del mes de juny només estarà pues, l'informatiu, però dic que esta vesprada tindrem més informació del València.

0: Torna a escoltar este contingut a iVoox y Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo.
1: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.
0: Van a escuchar una reemisión del partit del Valencia.
2: Este es l'11 del Valencia que vol reaccionar, alzarse y guanyar al Atleti de Bilbao. En la portería va a ser un partit especial per a Dey, cedit per l'Atleti Bilbao, es nostre Julen Aguirre Zavala. Defensa de 4 en banda dreta per al de Guadalupe, per Dimitri Fulquier, parella de centrals per a Mukhtar Diakabi i per al d'Aldaya César Tàrrega, la banda esquerra per al capità, per al de Pedreguer, José Luis Gallá. Centra el camp, doble privó per a Francesc Batí Santamaría i Javi Guerra. Les bandes, la novetat, torna el Sevilla, Luis Rioja, i estarà Diego López del Guajín per l'esquerra, mitja punta, l'altra gran novetat, torna el Cantabre, Dani Raba, i dalt la cobra d'en Juma per a buscar els gols avui del València. Per part de l'Atleti de Bilbao, ahí estará Unai Simón, Areso, Vivian Paredes, Yuri, de Galarreta, Jaureguizar, Berenguer, Robert Navarro, Jan Sanzet, Iñaki Williams, pero en ese momento especial Víctor Barea, el homenaje a Jaume Domènech, el Gada Almenara. Ahí está en compañía del Sousich, después de anunciar el seu adeu en la carrera de fútbol profesional.
3: La ovación de Mestalla para Jaume Domènech, emocionado, que efectivamente salta al terreno de juego con sus dos hijos después de anunciar su retirada del fútbol. Al lado suyo, los que hasta hace bien poquito eran sus compañeros, también los jugadores del Athletic, y el abrazo con su hermano, con el capitán del Valencia, José Luis Gallá, que le hace entrega de esa lámina. Canta Mestalla el nombre de Jaume Domènech.
4: Ahí está con los gemelos.
2: Pues ahí está Mestalla, cantan Jaume Domènech, Jaume Domènech, un dels capitans del València en els últims temps, 10 temporades, ha anunciat el seu adeu del futbol professional per motius familiars, campió de la Copa del Rei. Ahí està l'homenatge del València i de Mestalla. Açò està a punt, açò està ja preparat per a que comença este partit, este València Atleti Bilbao, que tenim a contar com sempre així en VCF Media Ràdio. Vas a poder obore, escoltar per la app, per la web, pel canal de YouTube, per la ràdio 92.6 FM, emissores col·laboradores, i és que estigueu a casa, el partit per Movistar, l'Audio 6, l'Audio 6, VCF Ràdio. Ahí estarà els comentaris de Ricardo Arias, de Víctor Barea i de Servidor. Va a començar el partit. Un minut passa de les 9 de la nit. Venga, jornada 5, València, Atleti, Bilbao. Dissabte 20 de setembre, vinga València, que n'hi ha que reaccionar, que n'hi ha que alçar-se després del pal dur. La derrota dolorosa davant el Barça, con dia el míster, transformar la energia positiva avui. Ja comença el partit. El baló és per l'Atleti de Bilbao. Ahí está el primer baló de Unai Simón. Buscant pues pràcticament de porteria a porteria, defensant ahí. Estava Fulquier, que la deixa passar. I el baló per a Julen Aguirre Zavala. Lo que han dit en la prèvia, Ricardo.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estem, el informatiu del València, el informatiu de VCF Media Radio de este dimarts 26 de maig, on el València una volta ha finalitzat esta temporada i a la espera de que comence pues a planificar-se la pròxima temporada 26-27, anant reconeguent el que seran les altes, les baixes, els pròxims fitxatges de l'equip de cara a l'any que ve, també pues tot el treball que va fer l'equip de cara a la pretemporada. Anem a aprofitar estos dies, així en l'informatiu, per anar pues fent balanç a lo que ha sigut la temporada del València, que va finalitzar el passat cap de setmana en eixa victòria davant el Barça, que no va poder ser culminar-la en eixa gran final, que haguera sigut el haguer pogut jugar la Conference, competició europea, la pròxima temporada, però ja diem, pues ara, estos dies, farem balanç, evidentment molt marcada, la temporada per eixa primera volta de la Lliga del València, que ha penalitzat i molt a l'equip, perquè la segona volta ha sigut pues, en uns números brillants, que ja dic, ara comentarem i analitzarem, i també dels nous propis que té este València, que ens ha deixat este final de temporada i que estos dies també pues, anem a anar parlant. Avui, de manera especial, podríem dir Javi Guerra. Javi Guerra, que ahir ja vos contàvem, que ha sigut convocat per als entrenaments de la selecció espanyola previ al Mundial. Jo crec que un premi merescut al gran rendiment que ha oferit pues, Javi Guerra en el València en este tram final de temporada. Bueno, pues ja diem, de tot això anirem parlant estos dies, analitzant i reflexionant en una setmana en la que el València femení és també molt protagonista, perquè com sabeu, este pròxim cap de setmana el València femení se juga l'ascens a la Lliga F, el retorn a l'èlit del futbol femení, així, en el Antonio Puchades, el pròxim dissabte, i se partit de tornada davant el Villarreal, després del 0-0 del partit d'anada. Un Antonio Puchades, el mini de la ciutat esportiva de Paterna, que va estar ple fins la bandera. Ja no queden entrades, i l'ambient va ser espectacular per a aquest partit, per a aquesta gran final que l'espera el València femení, que ojalà puguem celebrar després l'ascens, el retorn a la Lliga F. De tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu del València. Què tal, Víctor Barea?
2: Què tal, Robi? Bona desplada, buenas tardes. Pues sí, momento para hablar de nombres propios. Ayer, lógicamente, hacíamos alusión a Javi Guerra. Hoy vamos a dar continuidad a esa citación por parte de Luis de la Fuente para nuestro futbolista y esos entrenamientos que va a completar a partir del próximo día 30 hasta el próximo 4 con el partido de la selección española frente a Irak. Premio a la temporada de nuestro jugador, creciendo, evolucionando, siendo destacado en este tramo último de curso en las filas del conjunto de Carlos Corberán y mirando ya hacia el futuro, hacia lo que viene, con novedades que contaremos en próximos días, pero sobre todo también teniendo en cuenta que esta 25-26 para uno de nuestros equipos no ha terminado, lo hará este próximo sábado, es el Valencia Club de Fútbol Femenino y queremos hacerlo con ascenso.
1: Ahora después ampliaré, pero Víctor, el Puchad es el dissabte. Ambiente espectacular, ya no quedan entradas.
2: No quedan entradas, exacto. Tal ha sido la respuesta de la afición del Valencia Club de Fútbol, que vamos a tener un lleno en el campo principal de esta ciudad deportiva de Paterna el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde. Qué mejor merecimiento para nuestras

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estem en l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dimarts 26 de maig, on el València una volta ha finalitzat esta temporada i a l'espera de que comence pues, a planificar-se la pròxima temporada 26-27, anant coneguent el que seran les altes, les baixes, els pròxims fitxatges de l'equip de cara l'any que ve, també pues, tot el treball que va fer l'equip de cara a la pretemporada. Anem a aprofitar estos dies

0: Escoles VCF, Fent Valencianisme y Formant Valencianistes.
1: Vamos a conocer el proyecto Escoles VCF de la Academia del Valencia Club de Fútbol. Nos acompaña el responsable del proyecto, Ramón Monpó. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
1: Bueno, vamos a dar a conocer uno de los proyectos más importantes que lleva a cabo la Academia del Valencia Club de Fútbol, como es ese proyecto de Escoles VCF. Yo creo que en primer lugar, para situar a la gente, hay que contarle qué es Escoles VCF.
2: Bueno, pues el programa de Escoles VCF al final es un proyecto que sale desde la temporada 18-19, en la cual el club pues quiso cambiar un poco, ¿no? Ese perfil de convenios que tenía con muchas de las escuelas que tenía convenio en su momento, más que nada para darle un poco más de valor a esa relación que tiene con diferentes entidades.
3: Al final, Ramon, parlem d'un canvi de concepte, no? Ara anem a entrar en detall, però dies, no? Aixòs convenis que ja existien, però que era més, podem dir, una situació d'intercanvi de jugadors, de tindre controlades, de poder pues, o captar jugadors d'una escola o poder enviar jugadors en el cas de que fora necessari, no? per a completar, per a competir en certes categories si no tenien cabuda en equips del València, però esto va molt més enllà, no és una cosa simplement de jugadors.
2: Sí, conforme dia, o sigui, el club va decidir canviar des de la temporada 18-19 l'objectiu dels convenis, més que res per reforçar el futbol base de la Comunitat Valenciana i de la regió de Múrcia, que és en els territoris que tenim convenis ara mateix, perquè el club creu que ajudant als clubs, al final el retorno que pot tindre l'acadèmia en este cas a llarg plaç pot ser positiu i el benefici que poden tindre aquests clubs conveniats a curt i mitjà plaç és molt beneficiós per a ells.
1: És un poc una forma en la que tots els participants, no, sumen a un esforços i alimentar una cultura pròpia a nivell futbolístic en esta tierra de valentia.
2: Exacto. Nosotros como Academia de Valencia, nuestro lema de educamos personas, formamos futbolistas, pues es a partir de ese lema es lo que queremos llevar a cabo en nuestras escuelas conveniadas, ¿no? Que nuestras escuelas conveniadas sean también embajadoras de esta formación, que sea ejemplar para sus jugadores, para sus familias, y ese es el objetivo que tiene este convenio, llegar todo el contenido que desarrollamos aquí en Academia, que llegue a estas escuelas y que los más beneficiados sean los jugadores y jugadoras.
3: Parlaven de esa Comunitat Valenciana, de la regió de Múrcia, que és on actualment s'està treballant. Sé que puntualment també s'ha tingut, no?, algun conveni fora d'estes fronteres, no?, per dir-ho d'alguna manera, però al final és també on està més assentat, no? Evidentment, no passa res perquè ho diguem nosaltres, el valencianisme, vull dir, aquestes regions són majoritàriament valencianistes, els jugadors, xiquets, xiquetes, que estan en les escoles, pues molts d'ells, evidentment, es tira el valencià. Això també fa especial, no?, aquesta relació amb tots els clubs que al final entenc que, com passa en molts àmbits, no?, tenen el València com a referent i com a exemple del que és difícil, no?, la plegar a ser, però sí que copiar certes coses, no?, tractar d'aprendre d'un club gran.
2: Sí, aixina és. O sigui, l'objectiu, un dels objectius del departament és generar valencianisme en tots els clubs on estem i se nota. O sigui, al cap de les temporades que estem treballant, notes com la gent jove té aquesta il·lusió per vindre a Ciutat Esportiva, vestir-se amb la roba del València, poder ser entrenada per tècnics de l'acadèmia, i tot això és una il·lusió que va creixent i va calant, i se nota que aquest valencianisme més jove en els pobles on els que estem, pues està ahí.
3: I poder lluir també, no?, l'escut del València en la camiseta del teu club, vull dir, perquè des de fa unes temporades s'ha instal·lat també, no?, en el braç, ixe logo de l'acadèmia, del projecte Escoles, que també, pues, entenc que el xiquet, la xiqueta, els tècnics, pues, te dona també un prestigi, no?, i un pes ahí, dius, ostres, que vagi lluint també l'escut del València quan jugue en el meu poble o en el poble del costat o me toque jugar cada setmana.
2: Sí, és un objectiu que tots els jugadors sent que n'eixe orgull, no?, de poder vestir la camiseta del seu club, però que també senten que estiga respaldat per el València Club de Futbol, i donar-li aquesta visibilitat, no? I que ells, al final, és que se senten part del València Club de Futbol, i jo crec que molts d'ells ho senten.
1: Yo iba ahí precisamente, ¿cómo de importante es para vosotros como responsables del proyecto el sentir esa cercanía y esa relación con cada una de las escuelas conveniadas?
2: Para nosotros es prioritario. Nosotros, dentro de los que estamos trabajando en este proyecto, la máxima es estar siempre al lado de los clubes en todo lo que puedan necesitar, ya sea a nivel de gestión, ya sea a nivel técnico, ya sea a nivel de educación por parte de las familias de los jugadores. Nosotros siempre estamos ahí, y es algo que día tras día pues nos agradecen, el cómo una academia como el Valencia Club de Fútbol pues puede estar siempre a su lado dándole respaldo en todo lo que necesitan.
3: Estem parlant del sentiment del valencianisme, no, i demés, però també hi ha una part que és pues gestionar el talent, cuidar el talent i també ajudar, no, a que en diferents llocs, no sols en una acadèmia d'elit com la del València, pugui haver un entorn formatiu pues interessant, no, i cuidat. Jo crec que és un dels punts, no, dels que crec que aquestes temporades, no, que està en marxa el projecte, me consta, no, per part vostra, que més està incidint en que es cuide molt la formació, es cuide molt els detalls, per a que qualsevol jugador o jugadora comença a formar-se on comença, dins del projecte Escoles, evidentment, tinga uns mínims, no, en quant a aquesta qualitat formativa.
2: Sí. Nosaltres tenim tres pilars fonamentals, que com hem estat comentant, és el primer, generar valencianisme; el segon, tindre ixe talent controlat i que ens garantissin les escoles, però per a nosaltres el més important i el que estem en continu desenvolupament és el de formació. El de formació perquè sabem que les característiques d'una acadèmia d'elit com és la del València Club de Futbol, per sort podem nutrir-nos de molts professionals que estan en contínuament desenvolupament en aquesta metodologia, i creiem que és una via molt fàcil el poder aplegar a tots els tècnics d'aquestes escoles i que els entrenaments del dia a dia en els seus jugadors tinguin un mínim de qualitat, de característiques molt similars a les que portem a terme així en l'Acadèmia del València, i crec que això és el plus que al llarg del temps té que marcar diferències en el que són les escoles conveniades i un club normal.
1: Al final és un conveni que té objectius, que té beneficis tant per al València com per a les escoles conveniades, però també, lògicament, requiere de obligacions per totes les parts.
2: Sí, nosaltres també insistim en aquest conveni, que a nosaltres, temporada tras temporada, ens arriben entre 15-20 peticions per entrar al projecte. Y cuando nosotros explicamos el proyecto y ven todo el trabajo que hay detrás de una temporada para conseguir los resultados que se pretenden conseguir por ambas partes, se dan cuenta que es un trabajo pues no muy costoso, pero sí que tienes que estar encima día a día y cuidar esos detalles y estar presentes en acciones donde tú puedes absorber contenidos o conocimientos y que tú puedes trasladar a tu escuela conveniada. Esa es la gran labor de este proyecto, el saber trasladar todo el conocimiento que hay dentro de una academia profesional como la del Valencia Club de Fútbol a su realidad en el día a día de una escuela conveniada.
3: Jo crec que ens dona per a fer una altra entrega, no? Per a entrar en els detalls de com és el dia a dia i com se treballa, no? Més a més en diferents clubs, no? Ramon, tenim ahí una oportunitat, no? per a anar entrant,
2: sí,
3: en detall.
2: Sí, el detall més gran, per dir-ho d'alguna manera, és el compromís, val? El compromís i la comunicació. Nosaltres, com he dit abans, unes de les característiques és ixa cercania que tenia en els clubs, i el que volem és que els clubs ens pregunten, hi hagi comunicació, que hi hagi compromís, sobretot en el que creguem des de l'acadèmia que és positiu que ells participen per a fer créixer el seu club, i també que ells ens mostren la seva realitat per a nosaltres poder adequar-nos a les seues necessitats.
1: Escoles UCF, un proyecto que engloba al Valencia Club de Fútbol, pero también a muchas de las escuelas de nuestro alrededor, y que tiene como objetivo, bajo el lema de la Academia del Valencia Club de Fútbol, seguir educando personas y, por supuesto, formando futbolistas.
0: VCF Media Radio, la radio del sentimiento.
4: Hola, soy Diego Torbi. Escuchar los partidos de Valencia en Mestalla, en la radio oficial del club.
0: ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Ya está disponible la app del Valencia Club de Fútbol. Descárgate la app de forma gratuita en la App Store y la Play Store y tendrás noticias en primicia. A Bores y las apps, les preguntes del Valencia a VCF Radio.
5: Di tres de los cuatro equipos que acompañaban al Valencia en el grupo G de la UEFA 0809. Di tres de los cuatro equipos que acompañaban al Valencia en el grupo G de la UEFA 2008-2009.
6: A ver,
5: te pedimos 2000, tres.
6: Sí. A ver, me sé alguno. Me falta uno.
5: Son tres de los
6: vale,
5: cuatro.
6: Vale, voy a decir. En el grupo.
5: Sí, o sea,
6: claro.
5: Hablamos,
6: o sea,
5: del grupo.
6: Claro, son cuatro, son los otros tres que conformaban el grupo.
5: Había cuatro más.
6: Grupo G.
5: Hablamos de la UEFA.
6: Sí, de la Europa League.
5: No eran cuatro equipos, sino cinco.
6: Ah, es verdad.
5: En total.
6: Correcto, entonces. Vale, voy a decir Lille, Génova y Marítimo. Pero creo que uno fallo. Del Génova y Marítimo, de Funchal.
5: Lille, ¿puedes repetir, por favor?
6: Lille, Génova y Marítimo de Funchal.
5: Lille, Génova y Marítimo. Pues comprobamos. No rebote, Juan Carlos, ¿la sabes?
7: Voy a decir tres, pero creo que me estoy bailando la temporada. Voy a decir Génova, Saint-Étienne y Slavia de Praga.
5: Génova, Saint-Étienne y Slavia de Praga. Comprobamos. No, la respuesta correcta eran Brujas, Saint-Étienne, Rosenborg y Copenhague.
0: ¡Ah! VCF Radio, la radio oficial del teu equipo. ¡Arranca el partido! Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez! Las patatas del deporte valenciano. ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer.
4: Hola, soy David Turbi. Escucha nuestros partidos en la radio oficial del club.
8: ¿Qué pasa si no voy convocado?
9: Joaquín Sorribas, del Departamento Psicoeducativo de la Academia, explica algunos consejos para gestionar el momento de no ir convocado o convocada. Convocado o convocada.
10: Si tu hijo no va convocado, nunca le digas frases como no pasa nada, hay mucho más partidos, así descansas. Porque cuando te sientes futbolista, el partido es lo más importante de la semana y todo lo que importa duele.